0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es.
5: La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: derrota contra el Poblense, pero hi ha que buscar revertir quan més la situació. A partir de demà, que un dia venixa tornada a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa la dinàmica habitual del Mestalla.
1: I en buscar pues, solucions, que en això també està pues, Òscar Sánchez, de cara a ixe pròxim partit.
0: Sí, és la idea, no? A partir de demà començar a treballar i dir un poc, no? Recuperar la normalitat després d'unes setmanes, pues, amb ixa sense d'Òscar al primer equip, també la passada setmana, no? Que fins divendres pues, no es va poder fer càrrec amb ixe partit, no? També de Premier League International Cup, i el que esperem, no? Que este cap de setmana pues, ja en ixa dinàmica habitual el Mestalla pugui aconseguir la seva primera victòria, i així ho veia el seu tècnic Òscar Sánchez.
2: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar, y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los tres puntos. La academia tiene que seguir avanzando. Se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro, bueno, nuestro objetivo.
1: Óscar Sánchez, que ja se va fer càrrec del filial en ixe partit el passat cap de setmana i que ara pues, està treballant també en buscar ixa primera victòria del filial. Esperem que arribi este diumenge davant el Penya Deportiva. Hem repassat l'agenda dels internacionals del València. En l'acadèmia també tenim internacionals. Pablo, conta-nos.
0: Sí, de fet... Hem tingut en setmanes anteriors alguns jugadors convocats, però concretament en esta setmana, a hores d'ara, tenim en la selecció espanyola sub-17 a dos jugadores del femení B, a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, entrenaments en Màlaga fins a demà i pendents de poder entrar en aquestes futures convocatòries per a partits oficials. Tenim també en este cas en la selecció de Lituània sub-21 a Dominika Staukas, encara no han tingut partits, comencen a partir del dia 1, però està des del cap de setmana i fins al dia 6 d'octubre amb la seva selecció. I pel que fa als internacionals absoluts, hem de parlar d'un Amos Wanghala que va jugar l'altre dia davant Eritrea en partit de classificació contra de la Copa d'Àfrica, 1-1 amb la seva selecció de Kenya. Va entrar en el tram final de partit i encara li queda un altre compromís oficial i un amistós. I Roman Davis, que està en l'absoluta de Venezuela, no va jugar contra el Japó i encara té dos oportunitats més per a tindre minuts amb la Vinotinto.
1: I també un fitxatge per al juvenil B de l'acadèmia, Pablo.
0: Sí, en este cas és Marc Stoica, un futbolista hongarès que a més s'incorpora al juvenil B de l'acadèmia després d'haver tingut contacte anterior pues, a través dels Academy Programs, a través del Dinamo Star, pues amb l'acadèmia, va participar en l'Elite Camp, ha tingut pues, diferents participacions en projectes del Dinamo Star i mira, gràcies a aquest contacte previ pues, el Mestalla, el València va poder fixar-se en ell, descobrir-lo i a partir d'ahí pues, convertir no, aquest debut en Mestalla, en el nou Mestalla, en un somni per a ell.
1: L'actualitat de l'acadèmia que es contarà cada dia, així en l'informatiu Pablo Orts, i acabem este informatiu, Víctor, recordant que esta desprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, protagonisme per a aquestes primeres jornades que estan celebrant-se a l'estadi de Mestalla, de museus, arxius i departaments de patrimoni històric en representació de molts clubs. Anem a parar-hi molt esta desprada.
3: Sí, i que encabeza en este caso el València Club de Futbol, que està siendo el anfitrión en una jornada que ha comenzado en la mañana de hoy, que se va a prolongar a lo largo de todo el día, también en la jornada de mañana, y por eso esta tarde va a tener su cuota de protagonismo en Sentimiento VCF. Muchas veces hablamos de la historia, ¿no? De los recuerdos, también precisamente hace unos minutos que hablábamos en este caso del Nou Mestalla, la importancia de un museo en nuevos estadios, de lo que tiene el Valencia en el actual Mestalla y el Tour. Bueno, pues jornadas muy interesantes con participación de diferentes clubes y que esta tarde vamos a profundizar en ello.
1: Esta es Prada de Mes en el nuestro magazine Sentiment VCF, amb Víctor Barea y Pablo Orts. Nosaltres tornem demà sí en l'informatiu del València.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Obrim el 100% Radio Fórmula amb Fins les 10 temps per a l'actualitat musical. I avui obrim edició de dimecres 30 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. En companyia de G-Sport ens posem al dia. Amb G-Sport sempre fem deport de manera molt còmoda. I a més que els seus dissenys ens encanten, ens senten molt bé. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, si eres deportista, te passes per G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Tot fet així. Recordo que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de les seues prendes. Tot fet així. Ells estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Obrim la premsa musical. Ja sabeu que sempre ens parem en primer lloc en l'efemèride. Bueno, pues ens conten que avui felicitem l'aniversari. A veure si el conegueu per el seu nom de pila. Juan Manuel Magán González. Bueno, pues sí, ese cognom que el delata, ¿eh? Juan Magán. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1978 a Badalona. És cantant, DJ, productor, compositor i letrista. Nacionalitat dominicà, és a dir, que té doble nacionalitat. Es va donar a conèixer gràcies a ser membre de la banda Magán & Rodríguez en l'any 2018. 2008, perdoneu. El seu gènere, el electrolatino. I és que este mes de Juan Magán sempre acabem ballant-los. Vinga, avui comencem amb ella amb l'excusa de que és el seu cumple.

tres coses de les que se parlen avui a la premsa musical. Els Sudos són protagonistes i és que ja coneguem tots els detalls de Carnaval de la Luz, el que serà el seu pròxim disc. En seguida repassem, però abans, que s'anella per ací. Este tema és un xicotet avanç, Streets of Dreams.

0: és del DeWitt de la nostra llista. Forma part de 50 més importants de Blue. És cafeïna i hoy va ser el dia.
1: Sabroso.
0: Este que ja sona per així és Elvis Crespo. Junta Bele presenten Pa Bailar.

la gran triomfadora en el MTV 2026 celebrat este passat diumenge. La cantant aplegava com a l'artista més nominada en esta edició i finalment se va emportar 7 premis, perdó, 7. Entre ells el de millor àlbum de l'any per Confessions 2 o millor col·laboració de l'any per esta que està sonant. El Bring Your Love junta Sabrina Carpenter. Abans de arreplegar

la informació de la previsió de l'horatge, que ve molt interessant per als pròxims dies. Visitem horatgenet.com per informar-nos i ens conten. Primer episodi de pluges d'esta tardor. Tanquen avui el setembre amb un dia on s'alternaran els núvols i els clars. Es tractarà de precipitacions locals, però mai generals, i que localment podrien ser en forma de tempesta i deixar algun registre de més entitat. Les temperatures no han patit canvis esta nit, però tendiran a pujar al centre del dia, deixant avui l'ambient calorós. Tanquem el mes de setembre atents a l'horatge de l'inici de l'octubre, perquè tot indica que estem a les portes del primer episodi de pluja d'esta tardor. Caldrà seguir ben a prop l'evolució de l'horatge a partir de demà dijous, i els avisos meteorològics que demà seran taronja al nord de Castelló i groc a la resta de Castelló i de València. Així se reflecteix la previsió per a demà, on les pluges seran més probables e intenses al nord. Precipitacions que guanyaran entitat amb el pas de les hores, afavorint també un descens tèrmic. L'horatge de divendres i del cap de setmana també es presenta molt interessant, perquè tot indica que la pluja la tenim garantida. I encara que tindrem intermitència entre divendres i dissabte a la nit, pues podrà ploure de forma persistent i intensa durant tot el cap de setmana. Diumenge quedaran restes d'inestabilitat, però el cel no estarà tan tancat i les pluges, encara que sí que estaran actives, seran de caràcter dèbil. Pues a partir de demà s'esperen rissats. Emet ja ens ha posat a nosaltres un avís de color groc. Demà, pues per precipitacions que podrien deixar fins a 80 litres en 12 hores. I també perquè tenim probabilitat de tronades que poden vindre acompanyades de pedra i de ratxes fortes de vent.

pues conté de ella, que pareix que li està agarrant el gustet. I fa unes hores ens ha presentat una nova. Esta cançó perteneix a Camila. Ahí estava Mientes. Bueno, pues fantàstica versió que realitza

Atención, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva. Organitza Adexam i l'Ajuntament de Xàtiva. Col·labora Generalitat Valenciana i AFICOM.

Realism. Ahí està Matt Simon deixant-nos este èxit que complís 10 anys amb 10 anys des de que s'ho farà tot un número 1. I per a su missatge pregunta si pot ser una demana. Bueno, pues clar que sí, només tenies que demanar-la.

Per així teníem la petició de Maite, que ens conta que avui té a Leire, que és la seva neta amb ella, perquè tenim a Leire constipaeta i avui s'ha quedat amb l'abu en casa. Bueno, pues un beset per a les dos. Leire, a recuperar-te pronto. Leire volia la de superestrella i ahí estava sanant. Ahí teníem a Aitana. Un tema més i completem l'hora, eh? Apenes dos minutets i mig al que ens sembla, són 11.

Rain, se traduïm a l'espanyol, no estan en Los Ángeles. És una cançó de la cantant i compositora eslovaca Adela. I s'ha incluït des del seu primer disc, Prima, publicat en aquest 2026. Bueno, pues cançó molt important, en seguida coneguem per què. Però també te tinc que dir que la tenim etiquetada com a candidata a colar-se en llista. Bueno, pues és molt, molt important, perquè és la primera cançó d'un artista eslovac en entrar en la llista Billboard, que és la llista musical més important dels Estats Units. Mai un cantant eslovac com ho havia aconseguit. Fins a que ha plegat ella, Adela. Adela es va donar a conèixer gràcies a que en el passat 2025 va ser telonera de la gira It's Not That Deep Tour de Demi Lovato. La va acompanyar per els Estats Units i allí la gent va començar a parlar d'ella, dient que estaven davant d'una gran artista. Un dels temes que més èxit va tindre en esta gira va ser este que acaba de sonar, Ain't in LA. I ara, el forma part, l'inclou des d'este primer disc, Prima. Ain't in LA és una cançó que destaca per l'ús de sintetitzadors intensos i d'una veu així molt greu, molt profunda, a l'inici de la cançó. En quant a la lletra, la cançó és un homenatge a Bratislava, la ciutat natal d'Adela a Eslovàquia. Ella rebutja la idea de que l'èxit tinga que estar limitat a Los Ángeles i motiva els seus oients a perseguir les seues metes sense importar el seu origen. Un coro en la cançó proclama que quizás esta noche no tengamos o que huir. Todo es mentira. Las chicas malas no están en Los Ángeles. Desafiante y sí la creencia de que, esta ciudad es el único lloc on un pot aconseguir la fama y on els somnis se fan realitat. Durant la presentació en viu del tema, Adela explicava que se va inspirar en la seva pròpia experiència com a immigrant eslovaca en Los Ángeles per poder escriure esta cançó. I també va mencionar la idea que li va sorgir després de veure unes fotos que sa mare tenia amagades quan sa mare tenia 18 anys i posava en una paret plena d'imatges de cultura pop occidental. I sa mare, bueno, pues al veure que seus somnis no sabien fer realitat, un dia les va amagar, però per sort ja les va trobar i va fer esta reflexió. Esta canción habla de las chicas hermosas con grandes sueños. Bueno, pues molta sort per esta artista que començarà la seva carrera, però que comença per tot lo alt. Ella és Adela, no oblideu el seu nom. Adela i es presenta amb Ain't in LA. Estaria bé que se colara en la nostra llista, que se colara i se com a

matí. Bleliters, bleliteres, bon dia de nou a tots. Vinga, junts per la segona d'este 100%. Edició del dimecres 30 de setembre de 2026. Ja diguem adeu al setembre. Demà s'inaugura una nova edició de la Fira Olet organitzada per Adexa i per l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva. Bueno, pues, 4 dies de fira per a fer-nos amb els millors descomptes, promocions. On sempre s'instal·larà l'Albereda Jaume I de Xàtiva. Bueno, pues amb este motiu, Blu Radio també tindrà programació especial demà tot el dia i el divendres al matí, amb un munt d'entrevistes i, com sempre, també amb

Atención, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva. Organitza Adexam i l'Ajuntament de Xàtiva. Col·labora Generalitat Valenciana i AFIC.

saludar ya al Samis del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Ja sabeu, tots els dies cuinen per a nosaltres. Ens fan el dinar. Només cal després passar i arreplegar-lo. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. El Mirador del Passatge. Menjars per emportar amb sabor casolà. Se nota. Avui ens deixem per ací este èxit del Sahà. Anem a recordar aquell Take On Me. Jo també vos recordo el seu telèfon 635-433-744. Ja sabeu que aneu a dinar avui? 635

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blues Radio, Xella.
2: Vamos.
1: Vamos, sobrados de música.

Ella es Leoni, colabora Mel Stay Dado. Ahí está sonante el Stay Ditolo. Remix a carrec de Jack Jones. Este va acomiadant el setembre, donant la benvinguda a l'octubre. L'octubre a la comunitat sempre és un bon mes perquè tenim ese ponte. Bueno, pues este any cau fantàsticamente. El 9 d'octubre és divendres i ja sabeu que el 12 d'octubre dilluns també és festiu. Així que un bon pont per al pròxim cap de setmana. Este no, el altre. I sempre que parlem del pont del 9 d'octubre, recordem que allora celebra la seva fira del primer corte de la miel. Bueno, pues esta edició serà molt especial, perquè allora celebra 25 anys de la seva gran festa. 5 dies de fira, gastronomia, patrimoni i moltes activitats. La pròxima setmana tindrem entrevista amb un dels seus responsables i vos contarem tots els detalls. Però aneu reservant-se un parell de dies, eh? Del 8 al 12 d'octubre,

Eren les xiques de Marlena candidates esta setmana a colar-se en llista amb este tema. Amiga, date cuenta. I este altre té la mateixa etiqueta, en vol també formar part d'aixòs 50 més actius importants de Blue. Estos són los Frequencies, amb el seu Stay a Little Longer. Ai, si de bé, encetem una altra hora de 100% peticions. 15 minuts ja sobre.

0: Estella Little Longer. Bueno, pues ara també per a ells, m'avores i se colen en llista. La llista la revisem i te la presentem sempre cada dissabte entre les 10 i les 2. Després te la publiquem també a la web junt al podcast per a que la tornes a escoltar o quan tu vulguis. www.bluradiofm.es. Nova hora de 100% i esta també comptarà amb el patrocini de Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés. Telèfon del Bar Avenida de Genovés 96 222 92 93. Perquè tal vegada estàs pensant ja on vas a sopar este dissabte per la nit. És un soparet especial, Bar Avenida de Genovés. Però fer reserva, que després te quedes sense taula. 96 222 92 93. Tots els dies esmorzar, menú diari. I el fin de, també sopars i pizzas per menjar allí o per emportar. Junta el Bar Avenida de Genovés i Grupo Innova Tormo. Continuem el nostre camí cap a les dos. Ja saps, si en algun moment apetís algun tema, te'l demanes. 678-60-53-30.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.

comença els informatius d'Iixàtiva bueno, pues, amb una informació molt interessant. En aquest octubre, la primera quincena, llegir en valencià té premi. Perquè si compres un llibre en la nostra llengua, no, pues, damunt, si presentes després el tiquet en la Casa de la Cultura, t'emportes un obsequi.

cosa que me va a passar este passat cap de setmana. Vaig anar jo a veure una de les cases de l'Open House València que se celebrava a Xàtiva. Bueno, me vaig trobar amb uns turistes que venien des d'Alemanya. No parlaven ni pipa d'espanyol, però un d'ells parlava perfectament el valencià, Deia que en castellà no, que en valencià, perquè sa mare, des de ben menut, li havia ensenyat la llengua materna, que era el valencià. Encara que, bueno, pues ell va néixer a Alemanya i allí va viure i, de fet, encara està vivint. Però sa mare era de Xàtiva, al igual que seus avis materns, i en aquest cap de setmana pues, havia decidit amb els seus amics i uns familiars visitar la ciutat. De veres que parlava el valencià fantàsticament, Sonava, per cert, Romantic Dimoni. Sonava amb el tema Salut. I este és Andreson Rubia en companyia de Sete. Els seus remix, les seues barretges que les escoltem cada dia en el H Sound. A les 8 de la vesprada, sí. Al 90.2 de la FM i www.blurradiofm.es.

0: parece al Pai. Guaynam, el seu nom artístic de Giancarlo Santiago Pérez. Continua mostrant-nos així la seva faceta que connecta directament amb les arrels musicals que, conta ell, el van acompanyar en la seva infància. Encara que va alcançar reconeixement internacional des de la música urbana, amb temes com Rebota o diverses col·laboracions, però la salsa sempre està present en la seva formació, influenciat per figures o agrupacions com Chamaco Ramírez, El Gran Combo o Ismael Rivera. I sa diversitat també se reflexa en el seu recorregut per gèneres com el reggaeton, el flamenco pop o la cumbia, fins a que ara acaba d'estrenar, bueno, pues un poquet de salsa. Diu que se sent molt a gust en este gènere. Se parece al Pai? És el nou tema que presenta Guaina i continua així explorant la seva etapa artística des de Guaina Records, un sello que sí, porta el seu nom perquè el va fundar ell en el passat 2022. Bueno, pues s'acosta així al gènere de la salsa i la veritat que està tinguent molt bona acollida. Encara que no és la primera vegada que l'hem escoltat en este gènere. Quan va vindre al nostre país, quan va actuar en Barcelona l'any passat, ja va sorprendre ver a tots versionant el tema de Ven, devórame otra vez. I també va presentar el passat any el tema Caramelito. Bueno, pues si ella està còmode en la salsa, que se quede ahí, perquè se li dona molt bé.
1: Los mejores recuerdos en la sintonía de Blue Radio. Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Obrim nova hora de 100% peticions. Mirem el rellotge, de 9 minuts sobre la 1. Bueno, pues significa que el matí està passat i que esta és l'última hora en la que vos acompanyen avui. Fins les 2 em podeu proposar per ací algun tema que vos apetisca. Podeu enviar alguna salutació a algú? Contar-nos algo? 678-60-53-30.

0: que van a presentar-nos autobuses Chambitos. Sempre facilitant els nostres viatges, eh? Si estàs organitzant un event i necessites desplaçament dels convidats, compta amb autobuses Chambitos.
1: Novedad, novedad.
0: Contacta a través del 696 930 910. Demana tota la informació.

Us ha acompanyat fins demà. Que tingueu molt bona vesprada. Salutacions de Jessica Mesa. I avui tanquem amb Pablo López. Este tema també s'inclou des del seu últim llançament, des de 4. Este és el de Esdrújula.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres y oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 30 de setembre, on el València ja ha començat el compte enrere per al trasllat dels seus socis i abonats per al nou Mestalla. Ahir ja comentàrem, ja vos donàrem detalls de com va ser ixe trasllat, com van a ser també els sectors, les graderies del nou Mestalla, però avui anem a aprofundir pues en més coses que, bueno, esteu pues preguntant-nos, que voleu saber de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla. Com se va a fer? Bueno, pues ara ja dic que ampliarem en este informatiu. Va ser per fases, una primera fase que començarà ja en este pròxim mes d'octubre, a partir del 14 d'octubre, una primera fase que serà per a que d'agrupament, de crear grups, pues si voleu estar junts en el nou Mestalla, amics, familiars, penyistes, és aquesta primera fase que començarà, ja dic, en este pròxim mes d'octubre, a partir del 14 d'octubre. Després vindrà una segona fase, ja en el mes de novembre, bueno, per a triar el que serà la vostra futura localitat, on voleu l'abonament de cara a la pròxima temporada en el nou Mestalla, i ja per al final, ja en el mes de juny, vindrà pues, el pagar l'abonament en el lloc que hagueu triat. Bueno, ja diem, ara anem a contar-ho tot en este informatiu, encara que en els pròxims dies també vos donarem més detalls, els preus també dels abonaments, que jo crec que en els pròxims dies també els coneixerem. Bueno, el que voleu saber, ara pues aprofundim i vos ho contem en este informatiu del València, que en el plànol esportiu, un dia més, l'equip ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna amb el nou entrenador, Javier Aguirre, preparant el que serà el retorn de la Lliga el pròxim 11 d'octubre a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. En ixe objectiu, en ixe pla que té el nou entrenador del València, que ja ho va dir en la seua presentació el passat dilluns, guanyar. Això passa per guanyar partits, i tenim que guanyar ixe primer partit, que serà el debut de Javier Aguirre, 11 d'octubre en el Sardinero davant el Racing de Santander. I avui també volem conèixer un poc més i millor, ja l'anem coneguent a Javier Aguirre en estos primers dies com a entrenador del València, però sí que volem parlar amb un exjugador, excapità d'Osasuna, que coneix molt bé a Javier el Vasco Aguirre. Va ser capità d'Osasuna, estem parlant de Josecho Romero, aquell central d'Osasuna, capità. Van coincidir junts Javier Aguirre i Josecho, podríem dir, en l'etapa més gloriosa d'Osasuna. Aquell Osasuna, entrenat per Javier Aguirre, va ser finalista de la Copa del Rei del 2005 i va classificar l'equip per a la prèvia de la Lliga de Campions. Amb Josecho anem a parlar, i molt, del nou entrenador del València, Javier Aguirre. Bueno, pues de tot això i moltes més coses, perquè també repassarem l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, el filial de València que ha tornat avui als entrenaments per a preparar aquest pròxim partit, el pròxim cap de setmana davant el Penya Deportiva, buscant la primera victòria que se li està resistint a l'equip d'Òscar Sánchez en este inici de temporada. El València femení, que també ha tornat als entrenaments pues, pensant ja en aquest pròxim partit que té el diumenge a Sinel Antonio Puchades davant la Reial Societat per tractar de refer-se d'este mal començament de temporada, bueno, pues de tot això, i ja dic que moltes més coses en este informatiu del València, que com cada dia, ja sabeu, podeu veure, podeu seguir-nos des de qualsevol part del món. Allà no estigueu, se connecteu a la app, o vos connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube del València, i ahí podeu veure este informatiu. Si no arribeu al directe, queda gravat i el podeu veure en la app a qualsevol hora del dia, o si no també en el nostre canal de YouTube, i si no també teniu el nostre podcast i escoltar-lo en ixa novetat que estem contant-vos en esta temporada, en el cotxe, a través de la app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, comencem, don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Muy buena vesprada, muy buenas tardes. Pues opciones todas, tanto para vernos como para escucharnos y poder seguir toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol y en el día de hoy, por ejemplo, conocer un poquito más, como bien decías, que es algo que queremos ofrecer en esta jornada a los seguidores del Valencia Club de Fútbol, a Javier Aguirre, y hacerlo de la mano de un histórico de nuestro fútbol como Josecho, más de 300 partidos con la camiseta del Club Atlético Osasuna, capitán de aquel conjunto que dirigía el técnico mexicano en lo que fue su primera etapa en el fútbol español dentro de los banquillos. Como técnico del Club Atlético Osasuna, ya había dirigido anteriormente en su país tanto a clubes como a la propia selección mexicana, así que conoceremos un poquito más y sobre todo nos vamos a trasladar a una época en la que Club Atlético Osasuna alcanzó hitos superiores a los que estaba acostumbrado, con situaciones como por ejemplo la disputa de una final de Copa del Rey o clasificación para competición europea. Así pues, de la mano de Javier Aguirre, y esto es lo más importante, el equipo continúa su trabajo a la espera de que regrese la competición el próximo día 11 y con ganas de ganar, como dijo el vasco en sala de prensa, y de afrontar ese primer partido frente a Racing Santander.
1: Ahora después ampliem en el plano puramente esportivo, porque volen comenzar en ese compte enrere per al trasllat del que será el socis y abonats del València al nou Mestalla, pero Víctor, última hora en cuanto a ese entrenamiento del Valencia, cuéntanos.
2: Pues una nueva sesión de trabajo en la mañana de hoy aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que se han vuelto a producir situaciones en cuanto a nombres propios se refiere, con jugadores que no han trabajado al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Estamos hablando, por ejemplo, de un futbolista como Luis Rioja, que ayer ya decíamos, por esa gestión de esfuerzos, gestión de cargas de trabajo, teniendo en cuenta de dónde venía, hoy tampoco se ha ejercitado junto al grupo. De igual manera ha estado en solitario César Tárrega, dentro de ese proceso que lleva antes de sumarse a la dinámica de sus compañeros, y en este caso el que una vez más sí que ha trabajado junto al grupo es Mukhtar Diakabi. Recordemos, después de la lesión a nivel muscular que sufrió el defensor valencianista, estábamos pendientes en este parón de su regreso junto al resto de compañeros, y a diferencia de lo que ocurre con César Tárrega, Mukhtar sí que ha dado ya ese primer paso. Esperemos que César lo dé próximamente, pero serían las buenas noticias en forma de recuperación de cara a una vez vuelva la competición para el Valencia Club de Fútbol, que Javier Aguirre pueda sumar dos efectivos en esta parcela del terreno de juego.
1: Bueno, después ampliem, igual que, bueno, ahí ya vos contarem que Antonio Giner ahora va a ser el nou responsable del departamento médico del Valencia. Bueno, ya está, pero así, el doctor Giner. Pues Bechent, ¿cómo está pues la enfermería? La primera presa de contacto del doctor Antonio Giner, el nou responsable del departamento médico del Valencia. Pero anem a lo que pues está en dient y a lo que también esteu preguntándonos desde el día de ayer, que el Valencia pues informaba de cómo anaba a ser y se trasllat al nou Mestalla, de com anaven a ser pues ixos sectors, les graderies, també com quant anava a

0: coneixes Stam. I està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente, la, la, la, la.
0: Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.